0: 23.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio. 91.3.
2: Durant 25 anys, centenars de col·laboradors i entitats han aixecat la ràdio més estimada. Gràcies a tots i a totes. I visca la ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Gracias.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Sota el nom a Ripollet, l'estiu viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics organitzades des del Departament de Cultura, Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i s'ha sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu. Els pròxims dies 30 de juny i 1 de juliol s'obren les inscripcions als cursos intensius de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística a Ripollet. El curs intensiu de bàsic 1 amb modalitat presencial es durà a terme del 2 al 24 de juliol, de dilluns a dijous, d'un quart de 10 a dos quarts d'una. Les inscripcions es poden fer a la web del Consorci o presencialment al Centre Cultural en l'horari d'atenció al públic. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda hi ha nits de cinema amb una quinta portuguesa al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada a la nostra pàgina.
5: You got me on Facebook.
4: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
6: A Ripollet Ràdio, matins pop rock, al 91.3.
7: Hola. Soc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Bon dia. Bon dia i bona hora. Són les 10 i quasi 4 minuts d'un dimecres, dia 17 de juny del 2026. Ja estem a més de mig mes, aquest mes té 30 dies. I continua fent sol. Molta calor, molta humitat, molta xafogor. I el diumenge arriba l'estiu. I aquí arriba el programa que fem cada dimecres a 10:01 amb els matins pop-rock. Ja queden pocs programes, eh? Queda avui dimecres, demà dijous. La setmana que ve no, perquè el dimecres seria és Sant Joan, per tant, serà l'endemà de la Revetlla, que és festa. No hi haurà programa i acabarem la temporada, doncs, el dia 25 de juny. Serà el penúltim o l'últim programa d'aquesta temporada dels Matins Pop Rock. I llavors hi haurà vacances i es tornarà, doncs, la programació de Ripollet Ràdio fins la setmana de l'11 de setembre, passat l'11 de setembre. Les 10 i 5 minuts, comencem. I avui no hem dit, però avui és Sant Ismael.

0: Los mejores años de nuestra vida, grup de los Tires i los Mustas cantant aquesta cançó que parla, doncs, de la nostra vida. 2:15.
1: Dins Pop Rock.
2: Arreu, el 91.3. Arreu, que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
3: A veure, què no sona, papa?
2: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres.
3: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però quina hora és, a quina hora és?
3: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.

0: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
1: Amb Ramon Argenter. Wow.

0: El senyor Elvis en directe. Tot on està en orden, mama. A les 10 i 45 minuts.
1: I remember my first love affair. Somehow another whole darn thing went wrong.

Ara anem a sentir la veu de Jerry Butter. Jerry Butter era un home, fa poc que ens va deixar, i que després de retirar-se de la cançó va començar a fer recitals als Estats Units dels grups anomenat The Wop, de música dels anys 50. Aquest és Jerry Butter.

0: Equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics, organitzades des del Departament de Cultura, Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu. Els pròxims dies 30 de juny i 1 de juliol s'obren les inscripcions als cursos intensius de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística a Ripollet. El curs intensiu de bàsic 1 amb modalitat presencial es durà a terme del 2 al 24 de juliol, de dilluns a dijous, d'un quart de 10 a dos quarts d'una. Les inscripcions es poden fer a la web del Consorci o presencialment al Centre Cultural en l'horari d'atenció al públic. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda hi ha nits de cinema amb una quinta portuguesa al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. A Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock. Al 91.3. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.
3: Doncs ja tenim la primera hora dels Matins Pop Rock d'avui dimecres, dia 17 de juny del 2026. Són les 11 i 3 minuts. I fins a l'hora tindrem temps de sentir temes com ara aquest, Los Monglous.

0: vas a enamorar.
1: A Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
2: Amb Ramon Argenter.

I amb la veu de Barry White hem arribat a les 11:39 per recordar l'orquestra de Xavier Cugat, l'home de Girona, que va triomfar a Nova York amb grans cantants com Abel Ayn. I una de les últimes cantants que va tenir el Xavier Cugat va ser la Nina. Ell va ser el que promotor de les camises hawaianes, aquelles camises mambos que es deien, i els perros de Chihuahua.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Sota el nom a Ripollet l'estiu viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics organitzades des del Departament de Cultura, Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu. Els pròxims dies 30 de juny i 1 de juliol s'obren les inscripcions als cursos intensius de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística a Ripollet. El curs intensiu de bàsic 1 amb modalitat presencial es durà a terme del 2 al 24 de juliol, de dilluns a dijous, d'un quart de 10 a dos quarts d'una. Les inscripcions es poden fer a la web del Consorci o presencialment al Centre Cultural en l'horari d'atenció al públic.

0: carta des de ripolletradio.cat.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
2: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

Doncs bé, amics, ja són les 12 i 3 minuts. Es queda una hora pel programa dels matins Pop Rock. D'avui dimecres, dia 17 de juny del 2026. Tal com han dit al començament del programa, avui és Sant Ismael. Felicitats, Ismaels. I ja sabeu que cada dimecres i cada dijous de 10 a 1 amb els matins Pop Rock repassant tot tipus d'èxits, el que sonava aquí i el que venia de fora a nivell nacional i a nivell internacional.

Aquest és el senyor Fats Domino, Antoine Dominique Dominó. Van dir que era el primer negro milionari del rock and roll. Es va posar el nom de Fats Domino. Feia col·lecció de corbates, de subjecte corbates i de sabates. Va estar descobert per la Casa Imperial en l'any 1953. Fats Domino.

La veu de l'ex cantant del grup Los Calcetines Negros, Eddie Mitchell, i el desaparegut Johnny Holiday, amb aquest tema dintre la música country del rock francès. Les 12:27 minuts.

0: Matins Pop Rock a Ripollet Ràdio. Matins Pop Rock al 91.3.
1: A veure, 91.3. A veure, que si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
2: A veure, què no sona, papa?
1: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que se, sí, que parlen, que són tres.
2: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
1: Això. Però quina hora és? A quina hora és?
2: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
0: Matins Pop Rock. Estàs escoltant Matins Pop Rock. Matins Pop Rock.
3: Amb Ramon Argenter.

I amb el grup dels Team Tops posarem punt i final al programa d'avui, que ja són la una. Demà a les 10 tornarem. Adéu-siau, bona tarda.

0: Ripollet Ràdio, Matins Pop Rock, al 91.3. Matins Pop Rock,
1: amb Ramon Argenter.
2: Noranta-u punt tres.

0: Butlletí informatiu.
1: Us parla Mar Batalla Poveda. Sota el nom a Ripollet l'estiu viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics organitzades des del Departament de Cultura, Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu.

0: Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
2: La Municipal fa 25 anys.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Sota el nom a Ripollet l'estiu viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics organitzades des del Departament de Cultura, Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu. Els pròxims dies 30 de juny i 1 de juliol s'obren les inscripcions als cursos intensius de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística a Ripollet. El curs intensiu de bàsic 1 en modalitat presencial es durà a terme del 2 al 24 de juliol, de dilluns a dijous, d'un quart de 10 a dos quarts d'una. Les inscripcions es poden fer a la web del Consorci o presencialment al Centre Cultural en l'horari d'atenció al públic. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda hi ha nits de cinema amb una quinta portuguesa al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
4: Sábados a las 11 de la noche, no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, dos horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook, síguenos en DSD Radio Dance.
5: Don't Stop Dancing.
6: Con José Antonio Castillo.

0: Bueno, bueno, una buena manera de empezar un concierto. I en què any dius que va ser aquest festival?
1: Concretament, el dia 14 de gener de 1972.
0: El 72 seria dels últims que va fer, no?
1: Va morir el 77. Bueno, va estar fent recitals, però aquest va ser el més important perquè es va fer per, clar, 46 països via satèl·lite.
0: Per tu l'Elvis és més que un cantant, no? És gairebé un ídol, un déu.
1: A mi em va començar a agradar Elvis després de la seva mort.
0: Yeah.
1: Ja. A mi m'agradava el rock and roll.
0: Clar, t'agrada quan va anar al cel, no?
1: I llavors, a partir de la mort, tot el que havia passat, ell se va començar a interessar.
0: Claro, i t'interessa això que fa el cielo i diries, mira, jo...
1: El rei és el rei del cel.
0: Claro, claro.
2: I fort cielo.
0: Vaya paliza que les debe de pegar a los de arriba.
2: Madre mía.
1: Tot cas recital,
0: tio. Sí, sí. Bueno, a lo mejor está abajo, eh. A lo mejor está abajo, eh.
1: No.
0: Tú dirías que esto es un santo
2: varón. Si no se ha muerto.
0: También es verdad.
1: No está en ningún lado.
2: No está. Si estuviera en el cielo, ¿dónde estaría? Con los santos.
1: ¿No?
0: Hombre, pues ya
1: no sé si con los santos podría haber un rey.
0: Hombre, claro.
1: El rey santo.
0: Sí. San rey.
1: Santoral, venga.
0: Venga, vamos al santoral.

0: Ay, qué bonita versión, un poquito más intimista que la de Nina Simone.
1: Nina Simone m'agrada molt, també.
0: Sí, hombre, claro, claro, claro, claro, es que Nina Simone era muy grande. I, bueno, no era tan alta com Elvis Presley, ni tan grassa, perquè semblava un bacó, sobretot l'última època, l'Elvis. Tanta cortisona i tanta polvo blanco, vulguis o no vulguis, deixa'm...
2: I no eren de talco.
0: No.
1: Prenia unes 30 pastilles diàries.
0: Ja, ja.
1: Pastilles...
0: De colores, no?
1: Per no dormir, pel fetge... L'altre dia m'entero, encara va sortir un metge explicant el que tenia l'Elvis.
2: A l'any que viene no explicaràs totes les pastilles paqueres.
1: Sí, sí, un montón de... Bueno, yo tengo las últimas pastillas que le recetó, tengo la receta del doctor Richard Nikachopoulos, que era de Grecia. Bueno, anem amb l'Elvis. Una cançó que no us dic el nom.
0: Ah, no?
1: És diferent a la versió... Aquesta cançó no és d'Elvis. I a mi m'agrada més la d'Elvis perquè la va gravar molt més tard que l'original. Aquesta cançó venia de França. Una cançó que ell, aquí l'orquestració puja molt més, i l'Eva puja molt més i acabava pujant més que la versió original. I m'agradaria que sapigués, que diguéssiu a veure si recordeu, quan acabem, quina cançó i qui cantava aquesta cançó. Anem amb Elvis Presley.

0: Però vamos a ver, no, que esto no...
1: No, esto no,
2: no
1: sabemos.
2: És aquesta,
0: No, és que no és esta.
1: No, sé.
2: És que molt semblant, no? És molt semblant el títol, eh?
0: Sí.
2: Ara sí que...
0: Sí, la tenim ja?
2: La tenim.
0: Però bé, que vamos a ver.
2: Elvis.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Sota el nom a Ripollet l'estiu viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics organitzades des del Departament de Cultura, Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu. Els pròxims dies 30 de juny i 1 de juliol s'obren les inscripcions als cursos intensius de català que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística a Ripollet. El curs intensiu de bàsic 1 amb modalitat presencial es durà a terme del 2 al 24 de juliol, de dilluns a dijous, d'un quart de 10 a dos quarts d'una. Les inscripcions es poden fer a la web del Consorci o presencialment al Centre Cultural en l'horari d'atenció al públic. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda hi ha nits de cinema amb una quinta portuguesa al Teatre Auditori. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
4: A Ripollet Ràdio, els divendres a les 6 de la tarda. Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.

0: Benvingudes, benvinguts a una nova edició de La Rima i el Beat, l'espai on el rap deixa de ser només música per convertir-se en discurs, reflexió i cultura popular. Com sempre, saludem també qui fa possible que tot això soni com ha de sonar. Els controls tècnics, en Jordi Puy. Diuen que els grans directors d'orquestra mouen una batuta. En Jordi només necessita 4 faders i 2 auriculars per fer miracles. Si John Alomo trobava curses impossibles entre els 3 quarts, en Jordi troba l'equilibri perfecte entre veus, música i silenci. Avui tenim un programa especial dedicat a HCB i posarem l'accent en el seu nou treball, Anarcocuriós. Un disc que no es limita a denunciar les contradiccions del sistema actual, sinó que també planteja preguntes incòmodes, reflexions personals i presenta debats polítics profuns. Parlem de rap, d'anarquisme, de llibertat, de consum, d'alienació, de cultura, de present i de futur. I ho farem escoltant les cançons que donen forma a aquest treball mentre conversem amb en Kate, l'MC del grup. Bona nit, Kate, benvingut, com estàs?
1: Bona nit i moltes gràcies per aquesta presentació.
0: De res, faltaria més, ja que teniu a bé venir per aquí, passar per l'estudi de Ripollet Ràdio, què menys que donar-vos la presentació que us mereixeu. Venim a passar una bona estona parlant de tot i més, però per començar, així per

0: Qué honor estafar al banco mayor del mundo, un desgraciado como yo. No es mío, es de todos los pobres y es para todos los pobres. Y eso es lo que hay que hacer. No es, para mí la riqueza es el hacer. Y el ser humano es lo que es por lo que hace.
1: Yo sé construir casas, yo sé decirles que son dos sinvergüenzas. Si yo no hubiese hecho lo que he hecho, pues sería un desgraciado.
0: Yo no soy un criminal. Ustedes son los criminales con las guerras y con los dólares. Ustedes no saben más que matar gente por dólares y con dólares. Ustedes son los verdaderos criminales.
2: ¿Qué le gustaría que esta sociedad, con los medios que tenemos, fuera mejor? Podemos hacerla, pero luchando. Por eso preconizo a la juventud luchar, luchar, luchar.
0: Las ideas que yo defiendo, libertarias, son necesarias.
3: Bé, doncs, després d'escoltar aquesta veu, entrem una miqueta en matèria. Qui és HCB?
4: Doncs HCB és un grup que ja portem una trajectòria de 20 anys, amb diferents treballs, sempre des de l'underground, i que hem anat, pues, això, no?, traient treballs conjuntament amb DJ Boe i amb mi, no? Kate i DJ Boe hem format i venim, pues, això, de lluny, no? I venim d'aquella època on no hi havia quasi ben bé, pues, xarxes socials, no? Nosaltres teníem el primer perfil, pues, a MySpace, pues, això, no? Penjàvem a xarxa grups, amb aquest moment dels foros, no? I anàvem fent pues, els nostres treballs i sobretot els bolos, no? Era un moment molt de directes, de festes majors, de trobar el teu espai, no? Quan el rap no era un gènere, doncs, tan popular, potser com ara, no? Que se sent molt més, i llavors en aquell moment, pues, això, no? Fa 20 anys vam començar pues, a obrir-nos pas també fora, diguem, a la perifèria de Barcelona, no? Perquè venim d'un poble, llavors, bueno, pues era diferent, no? Érem, pues, i continuem sent segurament, pues, els raperos del poble, no? I aquí vam fer una mica tota aquesta trajectòria que portem i bueno, pues ens ha acompanyat, no? El rap ha sigut una forma de vida, en realitat, una cultura en la que hem estat i hem volgut estar, no? De diferents maneres i amb diferents intensitats, també, no? Perquè no són 20 anys de carrera amb les mateixes hores dedicades, diguem, si volem fer des d'una mirada productivista, perquè, pues, hem estudiat, hem estat en feines més exigents, menys, hem tingut que conciliar amb la vida familiar, amb amistats, amb processos de vida que han fet que li puguem dedicar més temps o menys, però bueno, aquí estem, no? 20 anys després, amb un nou treball que estem podem defensar en directe també.
3: És difícil sempre aquesta conciliació i sempre... Potser, jo diria, m'atreviria a dir que va a més, no? Potser fa 20 anys era una miqueta més senzilla en aquest sentit, i el complicat, com tu deies, era entrar en aquest món, no? I has mencionat HH Groups, plataforma a la qual tots els que portem molt de temps en aquest món hem hagut de tirar, hem hagut d'estivar d'HH Groups, o bé per conèixer grups, o bé per descarregar-nos bases, o bé per escoltar discos de sencers de la penya. De quin poble veniu?
4: Doncs nosaltres ens vam criar al poble Espiera, però concretament a Can Bou, que és un dels barris de Piera, que està a 5 quilòmetres, no? I Piera, diguem, és un poble que té una idiosincràsia peculiar, perquè és un poble que té una extensió de terreny molt gran, però que té això, no? Barris o antics pobles que es van annexionar fa molt temps i que llavors té una extensió de territori molt gran que està, pues, no molt comunicada, no? Aquest barri on nosaltres ens hem criat, que és Can Bou, que dona nom al grup, de fet, que és Habitantes de Can Bou, no? Aquest barri, molta gent pot fer vida allà sense passar pel poble, no? Perquè com necessita el cotxe per tot, llavors hi ha com una desconnexió, no? Entre la vila i els barris, i... Bueno, té una idiosincràsia particular. Jo, per sort, sí que vaig estudiar al poble, llavors vaig poder fer una xarxa, però bueno, penso que en aquells moments era complicat, no? Era difícil, per això, no?

0: perquè els mitjans que hi ha ara no hi havia, de difusió, per, inclús per conèixer, no? noves coses, per fer els contactes... I no era tan fàcil, no? Pues baixar a Barcelona era... jo recordo, no? Les primeres vegades pues baixaves a les botigues de discos a comprar CDs o comprar roba, no? Del que tu veies als videoclips o així, no? I volies aquesta performar, no? Com la cultura, no? O tota aquesta part més estètica. I llavors, clar, era difícil, perquè per nosaltres era tota una aventura, no? Baixar a Barcelona com a ciutat gran on podies trobar aquests referents. Després això es van ampliant i ara, pues, evidentment, no? Amb les tecnologies i amb internet, pues és més fàcil o més accessible, no? Però en aquell moment, bueno, era igual, més complicat, però també, jo recordo, compraves un disc i aquell disc te l'escoltaves i et sabies totes les lletres d'aquell disc. Ara és impensable, no? Ara amb la música streaming, una persona se sent una cançó, si se la sent sencera, un cop, no? I ja està, perquè hi ha tant de material i tan accessible... Però, bueno, moments diferents, eh? No vull tirar de nostàlgia, perquè la nostàlgia, com diem el disc, és un refugi pervers.
1: En aquest context que ens presentaves, no? En aquest escenari que ens has dibuixat també, encara es fa molt evident, o de manera palmària, no? La importància d'un teixit en el qual desenvolupar-se artísticament i personal, no? Fins i tot... El que no entra en contradicció amb el que estava dient Lucio Ortúbia en aquesta primera cançó que hem escoltat. Tu què li diries si el tinguessis al davant?
0: A Lucio. Bueno, gràcies per ser exemple, no? I sempre ho diem, que al final Lucio per nosaltres, pues, pot ser, si volem, un referent en quant a l'acció, no? Era una persona d'acció, no? I que va prendre la decisió de fer una sèrie de coses que van fer trontollar el sistema bancari internacional i era això, no? I no parar-se, que de vegades ens agrada molt parar-nos en lo teòric, no? I buscar moltes voltes, i al final l'acció és lo important, no? El que fem i el que aportem i cap a on caminem i com ho demostrem és lo important, no? Quedar-se això, no? Paralitzat una mica en el discurs, pues està molt bé i tothom podem teoritzar hores i hores, però al final què fem, no? En el nostre dia a dia, en la nostra realitat, com creem una comunitat forta, com teixim aquestes relacions, aquests vincles personals que ens donin el sostent que necessitem en un sistema que ens mata cada dia, no? Llavors, com fem la contra? A nivell teòric podem pensar moltes coses, però a nivell pràctic com fem aquest sosteniment personal de la vida, no?
1: Doncs recullo aquesta idea, aquesta crida a l'acció que acabes de fer, desitjant que tots i totes els nostres i les nostres oients, després d'escoltar-te, s'hagin tornat una miqueta anarcocuriosos.

0: Seguim aquí, a Ripollet Ràdio, amb el Kate. M'agradaria preguntar-te, per què batejar l'EP com Anarcocuriós, amb el títol d'aquesta cançó?
1: Doncs Anarcocuriós és un concepte que li robem a Noam Chomsky en un petit llibre que es diu Sobre l'anarquisme, i en aquest llibre, i és l'única referència que hem trobat, per més que hem buscat, no es torna a mencionar aquest concepte, ni per ell ni per ningú més, no? L'acadèmia o fora d'acadèmia, i ell ho menciona per parlar com de moviments d'esquerres, no? que tindrien pràctiques, per posar un exemple, el 15M, no? No es declara un moviment anarquista, però té pràctiques que serien anarquistes, no? Pues una horitzontalitat de l'assemblea, no? Com aquest tipus de coses, i llavors ell parla d'això com esquerres anarcocurioses, no? Que no es defineixen dins del moviment llibertari. I bueno, i al final aquest concepte ens va agradar, no? Ens va agradar quan ho vam llegir en aquest text. I a banda també, pues una mica hi ha la broma, no, dins del col·lectiu LGTB, amb el tema de heterocuriós, no? D'aquests homes que bueno, pues això, no, pues que són bisexuals i no ho reconeixen, no? Per dir-ho clarament. I llavors, bueno, ens agradava, no, aquesta conjunció, perquè pues això, no, tenim gent que sabem que li feia gràcia, no, i que s'utilitza aquest concepte, i ho vam ajuntar una mica i vam pensar, pues anarco curiós ens agrada, no? I pensem que bueno, que li dona aquí on agarrar-se i poder fer-ho servir, no? Qualsevol que vulgui, que igual no estigui tan immers a la cultura llibertària, o que no militi en un sindicat anarcosindicalista, o que no vingui d'aquesta tradició, però que pot dir, bueno, pues jo soc d'esquerres, no? I m'agafo aquesta etiqueta, no? Que soc anarcocuriós.
0: Com a via d'entrada, no? Pot ser útil. Més enllà de Chomsky i altres apreciacions que podríem fer.
1: Sí, totalment, no? Justament ens va passar que ja estava tot el concepte del disc fet, no? I va sortir això, i que ens podíem estalviar, dir que la referència és d'ell, però que no passa res. Vull dir, la referència és d'ell, evidentment, ell ha aportat molt a moltes lluites, i ara pues, s'ha descobert això, i pues, bueno, pues estaria una mica descartat a nivell personal, evidentment, no? I també una de les altres coses que passava era que estàvem a punt de treure abans de que sortissin, i parlem, clar, el tema dels papers d'Einstein, i el que sortia, no, com a Twitter i tal, s'ha mort, no? I pensava, morirà just quan traurem el disc, no? I de moment aguanta.
0: El mateix
1: però
0: dia, t'imagino.
1: Sí, era com, hosti, estem aquí, que morirà, no? Però bueno, també teníem aquesta segona acepció, no? Que si a algú li agrada més, no? I com una mica, pues, un guinyo, no? Per un, pues, això, no? Un sistema que encara vivim, no? Que està ple d'homofòbia, i llavors, pues, fer un guinyo a tot el col·lectiu LGTB, pues, també em semblava que era oportú.
0: És oportú i important. Quines lectures, a part de Chomsky, evidentment, experiències o referents hi ha darrere de l'EP? A títol teu personal, per exemple.
1: Clar, és tan complicat, és que és tan complicat perquè m'ha passat inclús, i per no fer un llistat, no? Però m'ha passat inclús que havia escrit unes lletres i després he llegit coses i he dit, això fa referència al que, saps, al que havia escrit, o al que m'havia sortit de vegades com de reflexions. I també és que en aquest EP, igual que en la resta del que puc escriure, crec que hi ha molta referència de moltes converses, no? De moltes sobretaules compartides amb companyes, amb companys, amb companyis. Vull dir, al final hi ha tanta reflexió compartida, és que no és res de ningú culturalment, no? Jo estic en això, no? En aquest pensament col·lectiu que anem construint, de referències que ens anem passant, que anem compartint, d'això, no? De reflexions del bar, de converses amb gent que ni coneixes, que et trobes, i que això et desperta, no? I al final jo sempre vaig amb una llibreta, com he vingut avui, i et surt una idea i l'apuntes, i aquesta idea és teva. És que no és veritat, no vull dir, l'originalitat, intentar buscar això, el que jo m'he inventat alguna cosa, no, però si és que som això, la humanitat, hem crescut intel·lectualment en lo comunitari, no? Que és lo important.
0: No és possible d'una altra manera, realment.
1: No.
0: Tinc moltes preguntes, eh? Jo intentaré sintetitzar perquè el temps que tinc és limitat per entrevistar-te, però intentarem en una hora recollir el que ens puguis donar. Veus possible revertir aquest futur negre, per dir-ho d'alguna manera, que es descriu, que s'intueix en les vostres lletres? Ho veus possible?
1: Clar, tu creus que les nostres lletres són pessimistes?
0: Sí.
1: Sí, tu ho vius des del pessimisme. Clar, jo penso que intentem, no?, fer una crítica. Igual no hi ha molt d'optimisme, perquè pensem que l'únic optimisme és la comunitat i el que dèiem abans, no?, i el crear vincles i tal. Però que tot estigui malament ens ha de fer forts i fortes en construir justament aquesta comunitat, no? I no sé, sí que penso que igual, pues, això, no?, el diagnòstic que fem pot ser pessimista, però el que fem en el dia a dia, com dèiem abans, en el caminar, en el picar pedra, és des de l'optimisme, és en el creure que es poden fer les coses d'una altra manera, creure que es poden trencar discursos diaris i continus, per exemple, amb el tema de les distopies, no?, que és com algo, no?, o ara, pues ve la IA i la IA tot el que portarà serà dolent, no?, i l'altre i el futur sempre serà pitjor i tal, no? Clar, no sé, és que al final és com, bueno, pues en mans de qui ho deixarem, no? Si ho deixem en mans d'empreses privades dins del capitalisme, evidentment, sí, això anirà malament, ja ho sabem, històricament ho tenim clar. Podem revertir aquesta situació, podem donar la volta, podem crear un altre discurs, podem crear un altre relat i el podem portar a la pràctica. Ens convencem d'això i ho fem, vale, pues intentem-ho, no?
0: Sempre que es pugui, i quan no es pot, perquè no s'arriba o pel que sigui, és important curar la culpa.

0: espiritual. Escoltàvem Cura la culpa, la tercera cançó d'Anarcocuriós. Com va sorgir aquesta col·laboració amb Sílvia Tomàs Trio?
1: Doncs Sílvia Tomàs per nosaltres pues és una referent, no? L'hem seguit tota la seva trajectòria, a més hem tingut la sort de que quan era Sílvia Tomàs Trio, doncs el pianista és molt amic nostre del poble de tota la vida, llavors pues vam fer l'enllaç, no? A nosaltres ens agradava molt el que feia de sempre, no? Pues aquesta veu ja l'heu escoltat i va ser un plaer perquè vam poder posar en comú, fer una creació conjunta, posar en comú la lletra, el que nosaltres dèiem, analitzar, i a banda ella, pues, veure com ella feia la tornada en un moment allà, no?, i com ho provava, i després quan va venir a l'estudi, pues, bueno, pues això, no? Un artista de cap a peus, no? I la veritat que per nosaltres és un plaer que estigués, és una veu que ens encanta.
0: És molt bonica. Ara parlàvem off the record de la importància de compartir amb el procés creatiu, com amb tot, no? En això estarem d'acord. Tu creus que l'emancipació és més un procés individual o més un procés col·lectiu?
1: Si l'emancipació vol dir poder aconseguir ser una persona funcional que cobreixi totes les seves necessitats, és que una necessitat bàsica de l'ésser humà és ser social, no? I tenir vincles i gent que el sostingui, no? Aquest relat suposadament d'aquesta masculinitat hegemònica, si li volem dir així, en la que tu et salvaràs sol i contra tot i sense demanar ajuda, és evident que és un relat que no es sosté, no? Perquè es sosté mitjançant una feina invisibilitzada que fan altres persones.
0: Llavors, en aquest sentit, la culpa, aquesta que hem de curar, és una eina de control social que no ens permet emancipar-nos fins i tot intel·lectualment.
1: Clar, bueno, sí, la culpa és un invent judeocristiano, evidentment, no? Però sí, igual en el tema és això, no? És justament posar la crítica en aquesta culpa, no? En curar les culpes, que, bueno, pues això, no? Que no té sentit perquè pues el que hem de fer és intentar fer un procés més col·lectiu, no? I no estar matxacant-nos en lo individual i mirar el que tenim, no? I qui ens sosté i com fem feina per sostenir i perquè ens sostinguin.
0: Així ho he entès jo i així he gaudit molt, molt, molt aquesta cançó i aquesta tornada tan bonica. Ara faré una pregunta una miqueta més política, si és que les altres no ho eren. Quina opinió et mereix l'anarcocapitalisme?
1: Bueno, jo crec que com moltes altres coses, no, en la teoria política, penso que simplement és utilitzar uns termes, no? I posar allà i intentar confondre, perquè no té sentit en la teoria, però és que té menys sentit en la pràctica, no? Perquè hem vist que els governs que suposadament eren anarcocapitalistes el que han fet és treure tot el que té a veure amb l'estat del benestar, no? Amb totes les crítiques que podem fer a la socialdemocràcia, però treure tot l'aparell de l'estat que garanteix un mínim drets per la gent perquè no es mori de gana i es queden amb el que més representa l'estat, que és l'exèrcit, la policia i tot l'aparell repressiu, no? Llavors és com, clar, què vol dir que ets anarcocapitalista? És a dir, que la llei de lliure mercat sense cap tipus de regulació, però alhora tu si tens el poder repressor per tal que si la gent es queixa que s'està morint de gana, tu la puguis reprimir, no? Llavors, bueno, simplement és una qüestió terminològica que penso que sí que ha fet bueno, que ha fet el seu camí per això, no? Per una qüestió de, pues, en contra dels impostos, perquè els impostos, no? Tot corrupció i tal, no? Que és una crítica que, evidentment, pues, clar que s'ha fet des del moviment llibertari, no? De que quan se li dona el poder a l'Estat, l'Estat, pues, vella pels interessos de qui governa i de qui treu profit, no mira pel poble. Això és una crítica que des de l'anarquisme o des del moviment llibertari es pot fer, però, clar, si això ho barreges, la crítica a destruïm l'Estat però alhora també destruint totes les condicions que regulen la vida, no? De vegades és que penso, confon en la teoria l'anarquisme amb pensar que no vol dir que hem d'acordar. Si tu i jo hem de conviure, això Lucio Ortuvia ho diu molt clar, no? En un documental que li fan, i diu, és que l'anarquisme és la màxima organització, perquè ens hem de posar d'acord persones diferents per arribar a uns mínims de convivència, i per tant requereix un esforç molt més gran, no? Que pues, una democràcia representativa en la que vas, votes cada 4 anys i decideixen per tu, és que necessita un compromís. I de vegades s'ha entès, no sé, que l'anarquisme era drogar-se o que l'anarquisme era... I no, com a teoria política, necessita, i ho sabem la gent que hem militat o que militem a llocs, que el que necessita és molt de temps, molt d'entendre l'altre, molt d'empatia, molt de posar-se al costat de l'altre, i no tot el contrari, no fer el que jo vull i em dóna la gana en cada moment. És que això no és llibertat.
0: Sí, fins i tot és important la solidaritat, no? Perquè en aquests ambients de militància activa cal cedir moltes vegades i mirar realment qui tenim al davant, no? Qui és l'aparell que realment... quina és la societat que ens oprimeix. En aquest sentit, el més important jo penso que és per començar a ser anticapitalista o antifeixista, que és el mateix. Llavors, m'agrada... Et preguntava això perquè a mi un cop em van regalar un llibre de Fernando Pessoa, El banquer anarquista. Jo recomano a la nostra audiència que se'l llegeixi amb una mirada molt crítica, perquè moltes vegades no és cert allò que ens pot semblar obvi.

0: El món gira i en aquesta cançó, on tenim aquí els vents a la Irene Reig, es deixa entreveure, si ho entes bé, que l'esquerra ha perdut una miqueta la batalla cultural?
1: Bueno, penso que el que es diu és hem perdut la, la guerra de classes fa temps, no? I estem perdent la, la cultural, no? Penso que sí, penso que estem en disputa, no? D'aquesta guerra cultural. De fet, al final, pues el tema es diu obvi, no? I és com venim a dir obvietats perquè hi ha coses... que veiem, no? que ens passen ara, que nosaltres que portem 20 anys, doncs més o menys fem un rap polític com mal d'ara, més o menys, vull dir que nosaltres no hem canviat molt la posició, estem més o menys on estàvem, i sí que hi ha molta gent que diu oh, això és molt polític, sou molt d'esquerres, no? perquè el sentit comú està cada cop més a la dreta, no? I hi ha un sentit comú que jo penso que és algo que va canviant, eh? Jo sempre poso l'exemple de quan va sortir la PA, no? I reivindicava la dació en pago, no? I la gent deia, no, impossible, no? I al final es va aconseguir, i al final el sentit comú era la dació en pago, no? Però això està passant amb altres temes, no? Que són molt més perillosos i que viren a la dreta i que van en contra directament dels drets humans, no? Pues amb el tema migratori, doncs amb el tema de l'ocupació, no? Després d'un 2008 en el que desnonen a la gent que havia pagat la casa tres cops, la fan fora, aquests bancs no es fan càrrec d'aquestes cases ni de pagar la comunitat, les deixen buides mentre la gent no té on viure, no? Però el problema cada dia és, no, pues l'ocupació, el problema és l'ocupació i no és el tema de que la gent no pot pagar una casa, no? O que la gent té un salari i és pobra. Això no és un problema, no? Perquè el problema és pues el que li molesta pues el sistema, no? A enriquir-se, que la mateixa gent que va desnonar ara estigui fent pisos turístics i partint pisos i, no? I que no s'aprovin lleis per regular això, perquè clar, el mercat no es pot regular. Bueno, no es pot regular quan s'ha de regular cap a una banda, perquè el mercat de l'habitatge, no seré jo qui ho expliqui, però vamos, està reguladíssim. Llavors, però està reguladíssim cap a uns interessos, no? Concrets. Llavors, bueno, que hi ha obvietats que per nosaltres són obvietats o que portem tant de temps i que hi ha un relleu generacional, pues que està bé, no? Que sentir aquestes coses que per nosaltres són una obvietat.
0: Són òbvies. Jo penso que és molt important que això es faci a través de l'art i a través de la música, a través de la cultura, com penso que és molt important també crear espais de debat real on es puguin contraposar idees, on es pugui arribar a conclusions de manera grupal. I en aquest sentit és important recuperar espais comuns on poder fer això. Jo convido a tothom, aquí barraré un poc a casa, convido a tothom que busqui informació, que vinguin al Centre Social Autogestionat L'Obrera de Sabadell, del qual formo part activament, sóc el profe de salsa de L'Obrera.
1: Molt bé.
0: Entre altres coses. I per descomptat és absolutament gratuït tot el que s'hi fa. M'hi sento molt, molt orgullós. Et convido a que vinguis.
1: Segur.
0: Us convido a que vingueu a rapejar quan vulgueu.
1: Segur que vindrem, segur.
0: I hilando un poco esto, no? Quin paper juguen les xarxes socials en aquesta alienació globalitzada, no? Que sembla que hi ha.
1: Clar, hi ha molts factors aquí, eh? I jo voldria rescatar una idea per no repetir-me en tantes coses que s'han dit, no? El problema dels algoritmes i tot això. Jo, una de les coses que penso, no? I que la meva companya Sílvia sempre comenta, no? Perquè ella és psicomotricista, i és el tema de la presencialitat, no? Com la tecnologia ens ha robat justament lo presencial, no? El que tu estaves dient ara, no? Els espais comunitaris, els espais de debats, el parlar. Però és que el punt que té és que el teu mòbil tota l'estona et dona la raó, tota l'estona et diu el que tu vols sentir, i pues ara amb ChatGPT i tot això, no, el que em diuen pues és el mateix, no? Que t'està tota l'estona donant la raó, que et parla superamable. Llavors, quan et trobes amb un conflicte, quan et trobes amb una altra persona, amb el teu veí que no pensa igual que tu, que té una diferència pel que sigui, quan abans la comunitat comunitàriament podíem parlar d'això i podríem arribar a un acord, no? Com dèiem abans, a la militància, allò de cedir i tal, cada cop és més difícil perquè ens estem entrenant cada dia amb un aparell que ens dona contínuament la raó, no? I que ens resta presencialitat perquè ja no mirem el que està passant al voltant, ja no sabem què passa, i llavors és difícil perquè el món real no és com jo voldria que fos, el món real és com és. I això penso que és complicat. I també, clar, evidentment, l'atomització de la classe obrera, podem anar a parlar de tot això, però també és, no? És a dir, la gent no està sindicada en un sindicat de classe perquè no es vol posar d'acord amb el company de feina. I és més fàcil no posar-se d'acord amb el company de feina perquè pensa tres coses diferents que posar-se d'acord i anar realment contra qui t'està explotant cada dia, que és la teva empresa, no? Llavors, i fer una vaga, no? Com estan fent a les biblioteques o com està fent al sector educatiu, que veiem, no? Que evidentment funcionen, que evidentment tensionen i la negociació i arribem, se poden arribar en el futur acords que són beneficiosos per a aquests treballadors. Si això està inventat, si la lluita col·lectiva, per això el capitalisme, el que intenta fer és la individualització, l'atomització, i aquí ha tingut part tothom, no? De, pues, les ETTs, no? Perquè una persona treballi amb menys drets que tu encara que faci la mateixa feina perquè ve d'una ETT, l'altra perquè ve d'una subcontrata, que això també, pues, ho va fer el PSOE, vull dir que no passa res, i és que és el sistema capitalista. Llavors, al final és intentar que cada cop sigui la gent es pensi que és més diferent entre ella. I a més et donen un aparell que t'ho diu tota l'estona, no? Que et tracta bé, que t'ensenya el que tu vols i tal, i l'altre és l'altredat, no? L'alteritat que es crea on jo sóc el bo i la resta, no?
0: I la resta no.
1: Clar, i la resta no.
0: És així. És una cosa també d'escales, no? De petita escala anar pujant en aquesta escala. I parlant d'això, No és la meva intenció entrar en un debat, però no volia passar a la següent cançó sense fer-te aquesta pregunta i que t'expliquis. No t'extenguis massa,
1: vale.
0: No entrarem en un debat, però m'agradaria sentir la teva opinió realment, perquè ja que us heu currat un tros d'EP, m'agradaria que em responguessis a aquesta pregunta. Des del marxisme-leninisme es diu sovint que l'anarquisme és excel·lent identificant les injustícies i les formes de dominació, però que històricament ha tingut més dificultats per construir instruments capaços de disputar i exercir el poder a gran escala. Pensava, quan escrivia aquesta pregunta a casa, pensava en la Comuna de París o pensava en la Revolució Espanyola, no? Què penses d'aquesta crítica? És injusta o hi ha una part de veritat?
1: Bueno, clar, és difícil, no? Sense estendre'ns massa. Clar, no sé, penso que la teoria anarquista o les propostes que s'han fet, pues, a petita escala, han funcionat. La qüestió aquí, o en aquesta pregunta, si vols donar-li la volta, és realment el que volem crear és el món que hem creat des del capitalisme, un molt globalitzat, que estigui hiperconnectat, però tothom estigui desconnectat entre ell. És a dir, necessitem això com a humanitat? Necessitem un projecte que englobi a tota la humanitat? O igual podem viure en petites comunitats on tinguem de tot i ens puguem ajudar entre la resta de comunitats i no calgui un món globalitzat que ja hem vist que fa aigües per tot arreu, o altres moments en què hi ha hagut dos blocs, no?, que estaven tensionats i que creava una disputa, o si anem històricament, no?, pues a imperis que han intentat... És a dir, com a humanitat, a què aspirem? No? Aspirem a viure bé, en pau, en conformitat amb tot el que ja sabem històricament, no? I amb tot el que tenim des que es va crear la impremta i el que hem pogut estudiar i tal. És a dir, no sé, no? Com aquesta idea de progrés, jo penso que hem arribat al moment, inclús que des del marxisme-leninisme, no? De que evidentment el progrés igual no era, però que va passar l'anarquisme. L'anarquisme, en el seu moment, Kropotkin, quan escriu justament la conquesta del pa, les crítiques que se li fan ara és... Estaves amb el mateix pensament de dir és que podem posar tots els mitjans i fer que això sigui productiu i volem això? És a dir, volem fàbriques i volem no sé què, igual no és el que necessitem, no? Anem a fer la reflexió i no vull entrar en teories primitivistes necessàriament, però bueno, ja hem vist, no?, que la idea de progrés no és sostenible ecològicament, s'ha carregat comunitats, s'està carregant el planeta, llavors, bueno, fem la valoració, no?, en comptes de dir, això no ha funcionat, bueno, o sigui, és que entre nosaltres ens podem fer totes les crítiques, no?, d'una banda i d'una altra, el que està clar que no funciona és el capitalisme.
0: Això ho tenim claríssim.
1: I en això estem d'acord, però si estem d'acord en això, anem a veure de quina forma construïm i de quina forma, sense agredir-nos, podem construir diferents mons futurs possibles, perquè igual no ha de ser un sol món, hi han de ser molts mons possibles, no?, recuperant una mica pues, tota aquesta tradició zapatista, per exemple, no?, que porten tants i tants anys creant autonomia, no?, i la qüestió de l'autonomia és important, perquè penso que justament el món globalitzat el que ens ha tret és autonomia als pobles, als col·lectius, a les organitzacions, no?, i tornar a rescatar això o posar la mira en aquests mons possibles, igual podria ser una part de la solució.
0: I recollint aquest fil, recomano també, ara no, evidentment no ens dona temps a parlar de tot això, però que la gent, si li ve de gust, investigui sobre els conceptes de llibertat positiva i llibertat negativa, perquè és molt important, almenys, pensar-hi. I després, si cadascú es posiciona o no, això ja és una altra història. Però aquest terme, llibertat, és un terme molt emprat i és el cinquè terme de l'EP, lliures.

0: vingut a dir-les totes. Aquí tenia unes quantes preguntes per fer-te, Kate. Te'n faré una perquè queda molt poc temps i vull escoltar les altres dues cançons, encara que sigui breument. On poses el límit entre la llibertat individual i la responsabilitat col·lectiva?
1: Doncs és un bon límit, aquest, la veritat. Penso que això, no?, en el reforçament de lo comunitari, no?, des de les necessitats individuals, des d'entendre les diferents interseccions, no?, que ens travessen, pues, de raça, de gènere, no?, tot un pensament, pues, evidentment, des dels feminismes, des de lo decolonial, de tot això, penso, no?, que hem de ser, com deies tu abans, no?, de cedir, però no en una sessió, no en un cedir en negatiu, sinó en positiu, no?, de que les altres persones ens fan millors persones. És que de vegades hi ha com aquest malentès, no?, de que si tu cedeixes, no?, i que suposo que té a veure també amb aquest punt, no?, de guanyar a l'altre, no?, si al final quan guanyem és quan compartim i quan creixem i quan ho fem des de la humilitat, no?, de posar el que jo sóc i el que jo vull i el que jo tinc i tu poses el teu, no?, i a partir d'aquí construïm, perquè si no construïm des d'una altra banda, des de pensar que jo vull guanyar a tu, pues ja ens ha demostrat el capitalisme que no és, no?, que des de la competitivitat no és. I de vegades hi ha en parts de la vida o en moments que això ens costa perquè ens han educat així. És que és la realitat, no?, la realitat que ens han educat per competir en un món que se suposa hostil, en un món on tot és perillós, no?, i que quan tu ho baixes i ho aterres en la teva realitat i en el teu dia a dia, tot això no és el que passa. El que passa és que la gent comparteix, que la gent s'ajuda, que quan passen una catàstrofe la gent està per ajudar i no per competir. És que és la realitat i la humanitat no hagués arribat on ha arribat si hagués passat tots aquests mil·lennis o milions d'anys competint, no? Això li preguntaven a una antropòloga, que ara no puc citar de memòria, però li deien: quan creus que va néixer la humanitat? I diu, quan hem trobat els primers restes on un mort tenia un os curat, no? Això vol dir que la comunitat el va acompanyar, encara que si li va trencar un os, no el va deixar. El va acompanyar, va continuar formant part de la comunitat, aquell os va curar i després aquella persona va morir molt posteriorment, no? I la humanitat som això, i encara que el capitalisme, que en la història de la humanitat és una part molt petita, han naturalitzat, no? Han volgut naturalitzar que aquest és l'únic sistema. I és que no és veritat, no?
0: No, no ho és. I en aquesta concepció naturalista del capitalisme hi ha la perversió, no? Últimament, i ara me'n vaig a l'artístic, no?, estem veient que artistes milionaris com Bad Bunny es converteixen en suposats abanderats de la crítica al sistema. En quin moment la música deixa de ser rebel i passa a ser un producte de la indústria? Es pot arribar a grans audiències sense deixar de ser real, per dir-ho d'alguna manera? Aquesta paraula no m'agrada gaire.
1: Clar, però... sí, sabem el codi, no? Des del rap, parlar d'aquest real. No ho sé, jo de vegades també penso, és que igual perquè estiguin uns, pues també hi ha uns altres que encara que sigui, jo què sé, no?, pues al final dius... Hòstia, pues està el Broncano, no?, que al final és un socialdemòcrata, com un altre, a Televisió Espanyola, no?, per sortir una mica de la música i no parlar de coses concretes que conec una mica menys, no?, però pues aquest referent, no?, pues a Televisió Espanyola pues tens el Broncano. Bueno, però és que igual abans tenies l'Urdazi, saps? Vull dir, que no sé què és pitjor, perquè al final legitima tot un sistema, sí, però també la gent... pues ho ha de passar bé, no? I millor amb un missatge on es llegeixi cada dos por tres que la Constitució ha d'assegurar un habitatge digne, no? Pues bueno, pues això va calar en alguna cosa, no? No sé, és difícil, eh? Com sense vendre't a un missatge una mica progre o socialdemòcrata i tal, i mantenint-te en un missatge, com hem fet ara, pues una conversa de cafè cap a cafeteros, pues és difícil arribar a un gran públic, és la realitat, perquè el sistema que tenim és un altre, no?
0: Però per sortir d'aquest cafè per avui cafeteros, que també he trobat... realment he vist necessitats molt saciades, en aquest EP. Per sortir d'aquest cafè per avui cafeteros, m'agradaria tancar ja l'entrevista. M'hagués agradat posar l'última cançó de l'EP, que eren Scratches, De qui els ha fet, per cert?
1: DJ Boé, el DJ del grup, clar.
0: Però, mira, ho deixarem com a ganxo perquè la gent a casa seva ho busqui i se l'escolti, perquè tancarem amb diumenge tarda. I així, Kate, arribarem al final d'aquest programa i d'aquesta temporada de la Rima i el Beat.
1: Acabem temporada.
0: Per tancada temporada.
1: Quin honor.
0: Així que moltes gràcies per... L'honor és nostre. Moltes gràcies per venir avui a compartir música, reflexions i debat. En aquests temps de missatges ràpids i titulars fàcils, sempre és d'agrair trobar artistes que encara creuen en la paraula com a eina. Gràcies també, com sempre, al nostre mag dels controls, en Jordi Puy, que una temporada més ha convertit cada programa en una petita obra d'art sonora, a part de ser un tio excepcional al que li tinc molt de carinyo. I sobretot gràcies a totes les persones que ens heu escoltat setmana rere setmana, des de casa, des del cotxe, des de la feina o des d'on sigui. Ara toca descansar, o no? Carregar piles, llegir, escoltar música, viure experiències, i jo, per part meva, aniré omplint la motxilla d'idees per tornar al setembre amb més rap, més cultura i més conversa. Que tingueu un estiu magnífic, cuideu-vos molt i fins a molt, molt aviat. Això ha estat La Rima i el Beat, i ja sabeu, llarga vida a l'RAP.

0: Ripollet Ràdio.
1: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
2: You got me on Facebook.
1: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats a l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
3: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
0: Emissora municipal.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Diu que també escoltarem a continuació. Música country d'actualitat, perquè estem, encara no hem arribat a la meitat de l'any i ja tenim més de 280 àlbums que encara no hem pogut escoltar amb els nostres diferents programes. Per tant, escolteu-me, música i a disfrutar. Club del Country, amb Rafael Corbí, Brad Paisley, Without You.

El programa 2033 ja del Club del Country, dels programes que s'emeten des del 1987 i que ens porta ara mateix música com aquesta, la del intèrpret de Glendale de West Virginia, on va néixer el 1972. També amb Brad Paisley se'ns està fent gran. I aquí ens porta una cançó al costat d'en David Lee Murphy, que pertany amb aquest EP, Hi-Ho Silverado.

La Mia Kelly, que acabem d'escoltar, és una cantautora canadenca guardonada, originària de Gatineau, al Quebec, que s'està fent un nom a l'escena musical folk internacional gràcies a aquesta barreja de música d'arrels americana, folk, rock i blues. Interpreta els seus temes tant en anglès com en francès. Aquest és el seu quart treball discogràfic, el que escoltem en el dia d'avui, el seu tercer, perdó, treball discogràfic, Big Time Roller Coaster Feeling, que va ser realitzat el 22 de maig de 2026, un àlbum de 11 temes produït per Connor Seidel i que té peces realment magnífiques com aquest Holy Grail Big Magic que acabem d'escoltar, que és la que obre el disc, o la peça See to the Moon al costat de Blair Dunlop.

L'àlbum Don McLean and the Jordanaires and Rehearsals for Carnegie Hall és un projecte d'arxiu inèdit publicat l'1 de maig de 2026 a través de Benny Burke Company. Aquest treball recull els assajos privats originals que el cantautor Don McLean va fer amb el cèlebre quartet vocal de Jordanaires de cara al seu històric concert del 1984 al Carnegie Hall. Un àlbum que consta de 10 cançons que capturen la música en el seu estat més pur, més íntim i sense cap mena de retocs d'estudi. Ho estem fent escoltant-lo ara mateix amb aquesta peça que acabem de sentir, aquest Tulsa Time Deep in the Heart of Texas, o ho farem també amb aquest Crying. De fet, el que s'està fent de forma paral·lela al llançament musical, s'està publicant la docu-sèrie, complementària, Rehearsal Series, Carnegie Hall, al canal oficial de YouTube del mateix Don McLean. Els dissabtes, al punt de la una al migdia, durant un parell de mesos, s'estrena un nou metratge visual d'aquests assajos històrics, començant pel clàssic Crying, precisament que l'escoltem.

Una magnífica intèrpret és l'Stella Lefty, cantant compositora emergent de música country folk i americana, establerta a Los Angeles, originària de Chicago. S'ha convertit en una de les artistes virals amb més projecció gràcies a les seves lletres i al seu estil proper amb d'altres artistes, com per exemple Noah Cahan. Un èxit revelació amb el senzill que escoltarem ara, la cançó anomenada Boston, publicada el febrer de 2026, que és una cançó que ja ha entrat en diverses llistes d'èxit de música country americanes. Aquest és un tema que és el que obre el seu darrer EP, I Know, I Know. La cançó es diu així, publicat aquest en 2026, tot i que també podeu escoltar el seu EP anomenat Is This Heaven o el Tragic, realitzat Tragic Really, realitzat el 2025. Stella Lefty és un nom per tenir en compte, i si no ho escolteu, aquesta meravella que es diu Boston.

van prometre el temps de country, també ho van prometre el club del country, que escoltarien totes les cançons que formen part d'aquestes cintes, d'aquestes cançons recuperades de Don Williams, i que s'han reunit aquestes 12 peces amb aquest epílog, que també s'anomena com a subtítol de Cellar Tapes. És les cançons que el seu fill va trobar i que s'han tornat a editar, cançons absolutament noves que van ser descartades en el seu moment per als àlbums. No per dolentes, sinó perquè de vegades s'assemblava massa a altres temes que havien sortit amb aquell mateix o havien de sortir amb aquell mateix àlbum o anteriors. El tema era Spinning Around. Jo li dec molt a Don Williams i per això no m'enfarto d'escoltar la seva música. Aquest tema es diu Try Me Again.

Una meravella. I com vaig dir l'altre dia, tant de bo trobin moltes més cintes, n'hi hagi moltes més amb aquestes peces i no ens puguin cansar mai d'escoltar música de Don Williams. Anem cap a un altre jove vocalista que també m'encanta i que també ha publicat un àlbum aquest 2026, el 30 de gener concretament, la cantautora de folk americana i country Emily Scott Robinson amb el segell O-Voy Records de fort prestigi. L'àlbum es diu Apalachia i aquesta és la cançó que li dona nom. Hello.

Aquest és el cinquè àlbum d'estudi de la cantautora afincada a Colorado, l'Emily Scott Robinson Appalachia. És una gran intèrpret i una excel·lent narradora d'històries, com s'ha demostrat amb aquesta cançó, Appalachia, que va ser escrita just després que l'huracà Helene caigués amb tota la seva força sobre l'oest de Carolina, i que parla de la força dels humils americans. I aquesta és una altra de les cançons que podem trobar en aquest disc, però en aquest cas una col·laboració que ens arriba amb en Duncan Wickel, col·laborador de la primera època de Molly Tuttle. És una peça perfecta d'aquest tema, The Water Is Tight, que hem escoltat diverses versions d'aquests temes, possiblement la més recordada, la de PJ Harvey a Peaky Blinders, però aquesta versió de la Emily Scott Robinson, juntament amb el seu company aquí, amb aquesta cançó, val realment la pena.

excel·lent la música de la Emily Scott Robinson. I els darrers minuts del nostre programa d'aquesta setmana els completem amb música del passat, amb un toc modern i un toc també de sentimentalisme. És el món del bluegrass a càrrec d'uns músics d'estudi que s'han unit per editar un àlbum que ens porta la música de Hank Williams. The Gospel According to Hank Williams, The Bluegrass Gospel Tribute. Són peces, 12 peces clàssiques de la discografia de Hank Williams, interpretades a la mandolina, guitarra, tenor i veu solista per Tony Robertson, amb Rick Rogers, baríton i baix, amb Vance Henry, guitarra, tenor també amb aquesta edició, i Andy Richardson, que ens porta el banjo, el dobro, la guitarra, el baix i també participa en la veu, i finalment el violí de Donnie Carpenter.

I així, amb aquest gospel, us diem fins la setmana que ve al Club del Country. Soc Rafael Corbí i espero que hagi estat un plaer acompanyar-nos amb aquesta aventura musical del dia d'avui. Acabem amb House of Gold.

0: Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.
1: Noranta un punt tres.